0: a cavoce cun viver che ho da tredici vergaule siat. Chai capeta cun las pendicularas a Breila. Von bien in Mainz alla Vischnonca presentau lur plan de salvament per las pendicularas al Parlament in paquet de git de 7 milions francs. Mes jamne decid il Parlament scha la facenta 2i avon la populaziun, a costat insomma cun lezza. Chai siemis a visions an ils de la Vischnonca de Breil per las pendicularas scha tot fuss possoivel.
1: Jeu, ja,

Mia nom es Marina Bischoff ed accent in l'ensemble La Combricula. Ed ozzo dis mies chansuns predilettes or de l'archiv de l'RTR. Mia giavus per l'emission de dots es La Sera per il Lag. Quais una de mies chansuns rumenches predilettes, erscha quen un es mia idioma matern. Quella chansun em fa mincha vota clapir la pelgilina e mincha tent de fatter las larmas antils ulls.